Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Girls Rhythm, una remezcla de dos clàssiques, una de Dua Lipa i l'altra de Snap. Vinga, senyores, que acabem d'arrencar. Tinguem dues hores per davant de bona musiqueta, fresqueta, maeta. Si al 90.2 de la FM, a través de la web per a tot el món, BluRadioFM.es, allà on vaig, allà on estigues. Where did you go? Overdrive. I Annabelle Lee.
1: Tornem en Blu Radio.

edició del dimarts 28 de juliol de 2026. Fins les 10 ja sabeu, tens d'actualitat musical. Mirem la premsa musical i junts ens posem al dia. Ens enterem en seguida de qui són els protagonistes. Acompanyant-nos com sempre, G-Sport. Prendes esportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Recorda, tot fet així, eh? Que G-Sport és una de les poques empreses espanyoles que s'encarreguen de fer tot en les seues prendes. Des de la primera idea a la confecció i la venta. Tot fet així. Això t'hi va a la carretera de Simat 14 i a la seva web gsport.es. Si practiques ciclisme, running, trail o triatlón, te passes per G-Sport. Agafem ja la premsa, ens parem de moment en la primera pàgina i es conten que per què no regressem a l'any 1996? Perquè tal dia com avui, però del 96, sonava a totes les ràdios del nostre país un tema titulat Duro de Pelar. Un tema que presentava Rebeca Pous del Toro, coneguda simplement com a Rebeca, cantant de pop eurodance, compositora i celebrity espanyola. Últimament s'està dedicant a fer musicals de teatre. Nosaltres anem a recordar este número 1 de 1996.

completa col·laboració esta, Paula Cupson, Juan Magán i Funto. Bueno, pues tres artistes distints, però mira que bé que congenien. Ahí estan amb el tema Brindemos. Amb un lo-lo-lo molt pegadís. Perfecte per aquest estiu. I Super Submarina havia anunciat per a si una nova...

s'està transformant els sexis de Dani Martín els està fent molt més ballables. Això sí, amb el vistiplau del propi artista que està molt orgullós d'este tema i del seu amic. Ahí està, 18. Més música d'actualitat i per això sona ja Rels B amb Lleva el sol.

caben res. Los Caños han tornat a juntar, ara en són dos, i han presentat recentment este tema, Con Todo, i un altre titulat també, Planeta Azul. Bueno, pues pareix que estan anunciant-nos un nou disc, perquè este mes estan funcionant molt bé. Si mirem el rànquing de la música més escoltada en les últimes setmanes al país, això estan ahí entre els importants. Bueno, pues pròximament, nou disc de Los Caños, 20 anys després. I esta és Katy Perry, Watch It Burn.

vida de turista es la última canción que te posengui al 100% Radio Fórmula. Completem este temps d'actualitat musical. I per alcançar les 10, ens espera la previsió.

visitem la web horageneta.com. Ens informem de la previsió per avui i per esta setmana. Avui ens conten això. Hem d'aprofitar les condicions meteorològiques que tenim des de diumenge per tractar de controlar i apagar l'incendi forestal de la Serra d'Espadà. Perquè de moment tenim les millors condicions, sempre tenint en compte que estem davant de l'estiu. I per fer-li front i tenint en compte que la calor pot començar a amenaçar a partir de les pròximes hores. De moment, el vent s'està comportant, bufa fluix i les temperatures marquen valors normals per a esta època. Res a veure amb les de la setmana passada, però cal aprofitar perquè avui ja pujaran un o dos graus les mínimes i les màximes. Ambient boirós a primera hora de demà dimecres, en part per culpa dels fums. Però des de primera hora ja se deixarà sentir el ponent i el mestral. La calor començarà a picar ja demà a la vesprada, sobretot a les comarques del centre i de l'interior. I eixa serà la tònica de la recta final del juliol i l'inici de l'agost. Temperatures cada dia més altes que més altes. I pot ser, de cara a divendres de vesprada, alguna tronada al sud i dissabte al nord. Bueno, pues dia a dia un parell de graus més, eh? Avui la màxima prevista a Xàtiva, 36 graus. Però si anem guanyant, vegem que dijous ja estarem ahir en la porta dels 40, eh? Avui la mínima s'ha quedat als 21 graus, al igual que demà. Bueno, pues avui no tenim cap avís per calor, però sí que entrarà demà en vigor l'avís groc per altes temperatures. Així que avui pareix que és l'últim dia en el que anem a poder respirar un poquet.

no Lisen esconderse, ahí estaba Te doy 100. Este mentens de 100% peticions. Este en esta edició del dimarts 28 de juliol de 2026. I ja sabeu, des d'ara fins les 2, 100% peticions, on tu pots demanar la música que t'apetís escoltar. Ens envies un WhatsApp i ens ho dius i ràpidament la posem per ací. 678 60 53 30. Fins les 2, el nostre temps en la sintonia de Blue.

sis primers missatges. Enseguida vos llegim en Pero, com cada... com a les 10 i mitja i a les 12 i mitja ens n'anem a per el temps dels informatius de Xàtiva i si ens enterem de les últimes notícies de la ciutat. No, pues els informatius de Xàtiva que venen amb el patrocini de Clima.

missatge el més matiner de tots demanava esta cançó. Diu, si pot ser, posa la de Aquí no hay playa, la dediques per a tots. Bueno, pues ahí estava, lo refresco, ahí estava este tema del record. També es demaneu a Serrat, vaig a per ell, enseguida el preparem. Però abans, James Blunt i este Cold.

0: Dime, baby. Bueno, pues gracias al oyente que l'ha proposat. Que vaya molt bé el día.
1: Relájate y disfruta de tus éxitos.
2: Tus éxitos.
1: En la mejor compañía. Blue Radio.
0: Més èxits, i ara ens n'anem a la llista. Anem a agafar un d'aquests 50 més actius importants. Ana Mena, Lola Índigo i el seu Patito Amo.

0: Vale.
1: De plena actualitat, eh? Pot ser una de les més importants d'aquest estiu. Ahí estava el Golpito, Quevedo i Nueva Línia, des dels seus superventes, el Vaipo. Important esta, encara que només té uns dies de vida. És Street of Dreams.

0: El sudos que publicarán abans de que finalice el año un nou treballo. I van presentant-lo, han començat amb la promoció amb este Street of Dreams, la calle de los sueños, si canten en espanyol este tema. 20 minuts sobre les 11 del matí i es pilles en la segona hora d'este 100% peticions.
1: Blues Radio Chella. Vamos, vamos sobrados de música.

0: Ahí estava Dicho amb este End of the Veining. Bueno, pues el resultat va ser molt bo, perquè a part de ser un gran actor, bueno, pues ha demostrat que la música també és cosa seua.
1: Cierra los ojos. Siente. Y siente el frescor de los éxitos. Blue Radio.
0: I tenim missatge per a si que demana la cançó Dardos.

0: que ens deixen per ací els amics del Mirador del Passatge. Menjars per emportar. Recordeu que tots els dies ens fan el dinar, ens faciliten un munt la vida i dinem molt bé cada dia. El Mirador del Passatge. Només cal que després passes i arreplegues el dinar d'avui.
1: Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre.
0: Estenim a Xàtiva, al carrer La Reina 48. El telèfon per a fer comanda 635 433 740.

0: este de Jackson de la rabia. Estaba delgadito. El mirador del pasaje, Men's Charles per emportar, Lando y Saper así. Recordeu tots els dies cuinen per a nosaltres. Només cal després passar i emportar-se el dinar ja fet. I disfrutar d'aquest sabor casolà per emportar. Àmplia varietat en arrossos que tots els dies fan un muntó de calderos. Fan carns, peixos, fan verdures rellenes, el guiso de carrillada i el guiso de codilló que tant d'èxit tenen. 6635-4633-744. No quieren tus besos. L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el mirador del passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Blu Radio. Cierra los ojos.
0: Siente.
1: Y siente el frescor de los éxitos. Blu Radio, 90.2 FM.
2: Así fue.

0: de què per ací d'hi saben és energètic amb Búfalo. I tenim a la reina del Sàhara amb un missatge per ací que diu posa la de Nueva York.
1: Nueva York!
0: La dediques per a la Sun Row, per a tu i per a mi.

Vesper Cullera. Vas por la actuació de Slala Love You en el Festival Febra. Pues moltes possibilitats de que molts de la nostra audiència haguen estat per allí, perquè, bueno, pues, avui tota la premsa elogia els bons resultats del Festival Febra. Bueno, pues, més de

premsa, Elogi en el Ventre Vallem de l'organització del Zebra. I per la seva part ja estan dient que estan pensant en l'edició del pròxim 2027. De fet, ja s'han posat a la venda les entrades per al pròxim any, per si t'interessa. Este cap de setmana han passat per allí gent tan important com Anuel AA, Nicki

Dimoni, compta amb un nou single. Este que t'acabem de posar per ací. Salut! Ja saps que el pròxim 15 d'agost, dins de la programació de la Fira d'Agost de Xàtiva, podrem escoltar

67 60 53 30. Ens envies un WhatsApp, ens telefones i ens ho contes. Recorda que si vols, pots dedicar aquesta cançó a qui tu vulguis. I així li alegres.

Això sí, una notícia d'última hora ja més curiosa, eh? El incendi en la Vall d'Uixó està fent explotar restes d'artilleria que estaven, bueno, pues, amagats en la muntanya, eh? Així ho ha contat la Guàrdia Civil. Bueno, pues, restes d'artilleria que se fa suposar són de la Guerra Civil Espanyola, eh? Que de tant en tant, bueno, pues, fan que la gent, es veïn sobretot, escolten algun estallit i esclafit molt fort. No, pues, es tracta d'això, eh? De xicotets artefactes que estan per allí enterrats i amagats després de tants anys. Visitem la llista, esta sí que

els missatges tenim per ací. Un d'ells demana l'última de Camela. Bueno, pues ahí sonava Tu mirada. Cap dedicatori, sí que la compartim per a tots. I l'altre missatge el deixa per ací la reina del Sàhara. I diu en ell: hola, vull la de Maluma. La dedique per a la Sunro, per a tu, per a mi, per a tots.

és Álvaro de Luna, un altre dels temes que ens ha avançat per al que serà el seu pròxim disc. Ja en coneguem tres i tots ens encanten, tots han passat per la nostra llista. Però això és un àlbum que apunta a maneres i que serà un dels importants en la pròxima tardor. I esta és la història de Mateo Laporta

corazones, menos que pasen ya de la una de la vesprada. Bona vesprada a tots. Vesprada esta del dimarts 28 de juliol. Si vos apetís algun tema que encara no haig sonat per ací i voleu proposar-lo, podeu enviar-nos un WhatsApp al 678-60-53-30. Perquè fins les dos continuem en temps de 100% petició. Fins les dos contem amb el patrocini de Grupo Innova Tormo i el Bar Avenida de Genovés. I fins les dos amb èxits com este.

la banda de ultraligera y estaven amb la basura. I per ser un missatge de les xiques de l'oficina que se me queixen de que avui no hem posat ninguna de Alejandro Sanz. No, és que la teniu que demanar, eh? Ja el teniu per ací. Avui recordem este No és lo mismo.

0: mirant la duració d'esta cançó perquè és ben llarga, veritat. 6 minuts i 4 segons. L'actualitat, això és impensable. Ja sabeu que les cançons duren 2 minuts i si pot ser un minut i mig, millor. Sánchez, una altra manera de pensar i de fer la música on l'artista podia fer el que volia.
1: Blue Radio Chella. Cada dia. Más cerca de ti.

0: 22. 696 930 910. Podeu demanar pressupost sense cap tipus de compromís.
1: Novedad, novedad.
0: La novetat es titula El mejor regalo. Ens quedem amb Lorena Santos.

0: tema molt de sincerà, però no podem evitar menejar-nos amb ell, veritat. I just might, Bruno Mars.
1: Deja fuera los complejos y báilate esto en Blue Radio.
0: Pues continuen ballant. Fangoria també se passen per ací. Des de la llista este també entre 50 més actius de Blue Radio. Este és el de Me Voy.

bachata, pero sí deixaben esta copa celosa. 7 minuts i alcancem les 2 i sí que ens toca ja tancar este 100% peticions que completem en seguida l'edició del dimarts 28 de juliol de 2026. Un plaer haver vos acompanyat. Fins demà, bleliters, bleliteres, que tingueu molt bona vesprada. Salutacions de Jessica Mesa. Es quedem amb Dani Martini, DJ Nano i el remix de La suerte de mi vida. En

0: Has escuchado el disco Activum en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visitales nuestras botigues. Moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y para la teua compra diaria, recuerda que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen y sopasen en gran. En Plaza Mayor te espera Ozone Bowling, pistes de bowling y máquinas arcade. Y gaudís de les estrenes favorites en Cines Acción. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. Y fes que el teu día siga un día redó.
1: Blues Radio Xella.
2: Vamos.
1: Vamos sobrados de música.

0: Si coneixes Stam i està al tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home.
0: Tú eres de nosotros. Blue Radio 90.2 de la FM y www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada día

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: des dels nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.